0: Castellón.
1: Estar informado.
2: Ay, sí es, así estem, así continuem. Molt bon dia, som Alberto Marco i Raúl Puchol i clar que sí, ens enxissa, ens agrada el 9 de juny perquè és dimarts, és el nostre

0: Vespre de l'inici de les festes de la joventut antoniana. Alçat la mirada, alcem la mirada, i això també són molts missatges que ha donat el Papa Lleó als joves. Des de la joventut antoniana, la seva presidenta Marta Ausó i Folch, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Bon dia i moltes gràcies per invitar-nos.
0: Esteu alçant la mirada també en la joventut antoniana, com diu el tema d'esta visita del Sant Pare a Espanya?
1: Sí, jo crec que sí. No sols, la nostra activitat principal, per qui no ens conega, és estar al costat de les persones més vulnerables d'ací de Vila-real i acompanyar-los en tot el que necessiten. I jo crec que en aquest alçat la mirada no hem de quedar-nos sols en el que tu veus físicament en una persona, sinó anar més allà, alçar la mirada i ajudar com si fos el nostre germà, que realment ho és, no? És el nostre germà, i estar allí acompanyant-los, escoltant-los i per al que ells necessiten.
0: Este cap de setmana són les festes de la joventut antoniana, ara parlem d'elles, però s'aprofita per treure la memòria de l'any anterior, és a dir, de l'any 2025. N'hi ha un parell de coses que ens han cridat molt l'atenció, en el que és la publicació. Casos d'èxit, és dir, gent nouvinguda o gent que ha necessitat l'ajuda que li dona joventut antoniana, que ha pogut tirar endavant i encetar projectes, i també el percentatge de dones que hi han voluntaris que superen moltíssim els homes. Per què serà? No tenim ni idea, però és.
1: En quant als voluntaris, sí que és veritat que actualment tenim vora 70 voluntaris, dels quals 50 són dones, i a mi sí que és una dada que m'ha cridat molt l'atenció, perquè realment el voluntariat no és sols per a dones o sols per a homes, sinó que és una cosa que és per a totes les persones que vulguin participar, col·laborar, i des d'ací pues, m'agradaria fer un cridament a tots els voluntaris que vulguin participar en Joventut Antoniana, no? Sobretot als homes, ja que per percentatge tenen una minoria, no? I no res, convidar-los a participar en Joventut Antoniana, que vinguin a ajudar, ja que no sé exactament per què, no? Són les dones les que primen, sobretot dones jubilades, ja que jo crec que és quan ja no han de fer tanta feina, aleshores venen a ajudar, però bueno, també cridar a persones joves, que també en som 15, que crec que no està res malament, bueno, 15-20, i no res, convidar a totes les persones a que siguin voluntaris de Joventut Antoniana, que al final crec que també creem un espai molt de germanor, i al final també sorgeixen amistats, i això, que no sé exactament ni sé presentar-se perquè
0: però és. Casos d'èxit, que suposa que vos plena d'orgull.
1: Pues sí, Casos d'èxit és un article que hem fet enguany, hem entrevistat a dues persones, han contat la seva història des de que van arribar ací a Espanya fins a l'actualitat. N'hi ha una d'elles que a mi m'ha impactat molt, no? Perquè és una persona que ha rebut maltractament per com la seva jefa de treball, i veus com actualment, gràcies a Joventut Antoniana i gràcies a totes les xarxes que ha tingut ací en Vila-real, ha pogut eixir cap avant. Ara està en un moment molt bo de la seva vida, al igual que l'altra persona que ha fet este article, i crec que és una cosa important perquè realment t'adones de que tota la feina que estàs fent sí que està tenint fruit, sí que poden eixir aquestes persones endavant i no s'estanquen sols en l'ajuda, perquè moltes persones ens diuen ja, però és que si els ajudeu tants, després se queden ahí i s'acomoden. No, en aquest article realment ens podem donar compte de que aquestes persones poden tirar avant amb ajuda, però poden tirar avant, poden treballar i poden tindre una vida digna, al igual que la tenim molts de nosaltres.
0: En 2025, a quantes famílies, a quanta gent ha ajudat de Joventut Antoniana?
1: Al voltant d'unes 65-70 persones hem estat ajudant, hem estat ajudant a més, però més o menys l'estàndard en el que repartíem i ateníem, pues unes 70 famílies. Sí que és veritat que d'elles han anat venint gent, n'hi ha gent que hem vist ja que té una situació laboral bona i pot seguir sense la nostra ajuda, com hem vist en aquestes dues persones. Aleshores, unes 70 persones tenim ahí ajudant.
0: Sou també un termòmetre dels nouvinguts, no? N'hi ha nacionalitats que van creixent en aquest moment, la gent latinoamericana seria?
1: Sí. Efectivament, actualment les persones latinoamericanes, com bé has dit, són les persones en les que més ajudem per la situació que estan vivint en els seus països. O sigui, jo crec que també que l'idioma i la cultura afecta molt per a que vinguin a aquests països. Aleshores, això, la que més guanya és la colombiana, després la peruana. Són les famílies que més tenim actualment.
0: I les ajudeu en menjar, en pagar el rebut de la llum?